És el so dels Manel Sabotats, un tema que coneixíem ara fa un temps i que recordem a l'antena de Ràdio Marina i al matí 360 d'aquest dilluns, ho deixem 8 i 21 minuts, moment de l'agenda. A Blanes, el proper diumenge 7 de juny, estores de Corpus als carrers del centre de Blanes amb les catifes de flors durant tot el dia. També a Lloret destaquem l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera, ubicada en la Masia de Can Saragossa, que es pot visitar fins al 30 de juny. A Sils, el proper cap de setmana, 6 i 7 de juny, la llotja de l'automòbil i la moto antiga a l'aparcament de l'estació de tren. De fet, l'Ajuntament informa que durant aquesta setmana no es podrà aparcar durant, en aquest espai per les actuacions de condicionament de l'aparcament de l'estació. Arbúcies, el proper cap de setmana, de fet, abans del cap de setmana ja comencen les enramades del 4 al 8 de juny amb diverses activitats. I a Malgrat de Mar, fins al 7 de juny, el municipi celebra la Setmana de la Natura amb diferents activitats. Acabarem amb dues propostes més. A Calella, fins al 7 de juny, hi ha moments de flors a diversos espais de la ciutat, i a Pineda, el proper dissabte 6 de juny, a l'Auditori i al concert de Mishima, a 9:15 del vespre. 8 i 22, seguim al matí 360 de Ràdio Marina. Ara recordant aquest tema de Lene Marlin.

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a D35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
6: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
7: Matí 360.

0: Els esports amb Moisès García.
1: Vuit 34 minuts del matí d'aquest dilluns 1 de juny. Anem amb els esports. Moi, bon dia, què tal?
2: Què tal? Molt bon dia.
1: Comencem el repàs a l'activitat esportiva del cap de setmana. Una activitat, per cert, que ja va minvant i cada vegada queden menys qüestions de la temporada regular de les que parlar i ja comencen allò dels tornejos i les renovacions, etcètera, etcètera. Ja l'activitat és més pausada, per dir-ho així.
2: Sí, sí, sí. I ara estem ja també a les últimes rondes de les promocions de descens. I bé, malauradament ens hem quedat amb algun equip salvat a fora, algun equip sí que continua endavant, però bé, sí, es va acabant tot una mica.
1: Doncs va, comencem fent aquest repàs amb el futbol, mirant precisament com han quedat les diferents eliminatòries dels play-off d'ascens d'equips salvatans i maresmencs a diverses categories.
2: Doncs sí, i l'equip que lluitava per un ascens a una divisió més alta era l'Arbúcies, que es disputava els play-off d'ascens a Primera Catalana, però que ha quedat eliminat, no podrà disputar la final perquè ahir va caure eliminat davant del Porqueres, 1-1 en l'anada, 0-0 ahir en la tornada, i tot es va haver de decidir en la tanda de penals, després que també no hi hagués cap gol en el temps de pròrroga. En els penals, dos llançaments fallats pels salvatans van donar l'accés a la final al Porqueres, mentre que l'Arbúcies tornarà a jugar la pròxima temporada en la segona catalana, on ha fet un molt bon paper aquest curs. A la final, el Porqueres s'enfrontarà al Bescanó, que, per cert, va donar-li la volta a l'eliminatòria fins a arribar també a la tanda dels penals. S'han decidit moltes eliminatòries per penals en aquesta ronda de semifinals. Pel que fa als play-off, a segona catalana també s'ha disputat aquest cap de setmana la tornada de les semifinals i bones notícies per un equip salvatà com el Sils, que després d'empatar en l'anada al camp del Mas Pellicer, en aquest partit de tornada va aconseguir desfer-se del rival Triomf per 5-3 dels homes de Tito Ortiz en un partit que es va resoldre en el temps de pròrroga. El partit va arribar al final del temps reglamentari amb un empat a 3 que va suposar jugar un temps extra en què el Sils va ser més efectiu i va aconseguir dos gols per establir el definitiu 5-3 i l'accés a la ronda final. El protagonista del partit va ser Eric Fernández, autor de 5 dels gols del Sils, un jugador que, per cert, no va ser titular. Va entrar al descans i en només 45 minuts més la pròrroga, com diem, va fer 4 gols. El cinquè gol va ser de Guillem Ciurana. I com a representant del Maresme en aquest play-off hi ha el Masnou, que també s'ha classificat per la final. Ha estat gràcies al triomf per 0-2 en el partit de tornada al Camp de l'Abrera amb els gols de Pedro Toledo i Pol Serrano. I ràpidament també repassem com han quedat els play-off d'ascens a Tercera Catalana. De moment, en el grup 6, ja ha assolit l'ascens a Tercera Catalana la Unió Esportiva Tossa B davant de la Punxa, i hi ha grups que encara continuen en semifinals. En el grup 5, que el Fogars es va desfer del Sant Hilari i jugarà la final per l'ascens contra el GEC, que va eliminar l'Atlètic Lloret. En el grup 11, l'Argentona B jugarà la final després de desfer-se de l'Aleia, i en el grup 12, el Cerdanyola de Mataró disputarà la final contra el Llavaneres B.
1: Una mica de tot, vaja. Alguns que continuen endavant, d'altres que ho tenen més clar i d'altres com l'Arbúcies que malauradament no podran pujar de categoria. Futbol sala. Aquí sí que tenim una bona notícia, no? El futsal Mataró que avança en el play-off d'ascens a la segona divisió.
2: Sí, els maresmencs es van desfer del Pinseque en aquest partit de tornada amb una victòria de 6-5 que ha unit el 7-11 de l'anada els dona l'accés a la tercera eliminatòria de promoció d'ascens. Aquest cap de setmana, la tornada disputada a Mataró, els locals van marxar al descans amb un triomf momentani per 4-3 amb les dianes de Marc Hermosel, Marc Ponce, Biel Martí i Pablo Serrano. A la represa, tot i que els aragonesos van posar les coses complicades, el futsal Mataró va resoldre amb dos gols més, obra de Marc Ponce per partida doble. D'aquesta manera, el futsal Mataró supera la segona eliminatòria dels play-off d'ascens. Recordem que per ells ha estat la primera perquè es van estalviar una ronda per haver estat campions de lliga del seu grup de segona divisió B, i avui se sortejarà la tercera eliminatòria. A partir de les 12 del migdia, els mataronins sabran quin és el pròxim rival. Serà un d'aquests tres, el Pozo de Murcia B, el Jerez o el Palma Futsal B, un equip que ja s'ha trobat a la lliga.
1: També hem de parlar avui de bàsquet, concretament del bàsquet Lloret, que ha tancat la temporada en la Supercopa masculina. Com ha anat tot plegat?
2: Sí. Doncs sí, última jornada aquest cap de setmana la que hem viscut de la Supercopa masculina i derrota del bàsquet Lloret en l'últim partit per una diferència de 20 punts davant del Sant Feliuenc a domicili, marcador de 91-71. Els juratemps van rebre un 27-14 en contra de parcial en el primer quart i, tot i que van mostrar una millor imatge a partir del segon període, no van poder retallar la diferència després del descans, en què el Sant Feliuenc va administrar perfectament l'avantatge i fins i tot la va poder ampliar. El bàsquet Lloret tanca la temporada en el nou lloc de la classificació amb 43 punts. Després de 30 jornades, l'equip ha aconseguit 13 victòries i 17 derrotes i la pròxima temporada tornarà a jugar a la Supercopa masculina.
1: I acabarem amb una bona notícia. En motociclisme, doble històric de Daniela Guillén en el Gran Premi d'Alemanya del Mundial de Motocross femení.
2: Doncs sí, mai havia aconseguit un doblet en el Mundial de Motocross i ho ha fet en la segona prova del Mundial, en el Gran Premi d'Alemanya, en la que ha estat una de les actuacions més dominants de la trajectòria esportiva de la pilot Juratín, que ho ha fet aquest cap de setmana al circuit de Kegelsel, en un dels traçats més emblemàtics del calendari, amb una doble victòria que la fa ser més líder del campionat. A la cursa de dissabte, després d'assolir la pole position, va dominar de principi a final.

0: La cita serà ja el cap de setmana del 18 i 19 de juliol amb el Gran Premi de Gran Bretanya.
1: Molt bé, doncs fins aquí l'actualitat esportiva del cap de setmana. Molt gràcies, estarem pendents de com evoluciona tot plegat al llarg del mes de juny. Per tant, doncs, fins aviat, que vagi bé.
0: Perfecte, bona setmana a tothom, gràcies.
1: Que vagi bé, adéu.
2: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: finals del 24, quan coneixíem aquest tema de Teddy Swims, Bad Dreams. 12 minuts i les 9, anem amb les portades dels diaris d'aquest dilluns 1 de juny que ens porta la Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Molt bon inici de setmana. És moment, com bé deies, d'anar al quios per tal de conèixer doncs, quins són els titulars, quines són les notícies més rellevants del dia d'avui que ens han anat acompanyant també durant tot el cap de setmana. Iniciem la ronda amb el diari de Girona, on hi llegim un 40% de les infermeres ho volen deixar en 10 anys. La falta d'estabilitat, pressió i risc per als pacients empenyen el malestar del col·lectiu i el col·legi demana planificació per aprofitar el futur campus de salut del Trueta. I també a fotografia inclosa en portada, titulen flors, colors i olors a arbúcies, i ho diuen per la mostra de catifes de flors naturals que s'ha fet aquest cap de setmana. Fem un cop d'ull a la portada del Punt Avui, el tema del dia del diari diu l'obra nova s'enfila de preu i s'empetiteix. Al metre quadrat de l'habitatge nou s'encareix un 80% l'última dècada, gairebé un 50% més que el de segona mà. I també l'escola sola no pot compensar les desigualtats socials existents, ho diu Sheila González Motos en una entrevista que ha ofert al Punt Avui. Ella és professora de la UB, experta en desigualtats socials. Fem un cop d'ull ara a la portada de La Vanguardia titulant La intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per a la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana. A més, en clau política, destacant Sánchez, titulant Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. Passem ara a la portada del periòdico. L'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, diuen, i també els Estats Units assetgen el negoci turístic espanyol a Cuba. Acabem i ho fem amb la portada del diari Ara. L'exèrcit israelià amplia la destrucció al sud del Líban, titulant, i també un any i mig esperant les ajudes de l'ELA. La primera família a cobrar diu que encara no es cobreix el cost. Aquests doncs són els principals titulars que podem trobar a les diferents portades d'avui dilluns 1 de juny.
0: Gràcies, fins demà.
1: Que vagi bé, fins demà.
0: 10 minuts i les 9 en punt del matí d'aquest dilluns 1 de juny.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
6: Vine a la revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantants sense fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
7: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
8: Matí 360.

Canvi de les 9, anem a fer un cop d'ull per actualitzar la informació sobre la mobilitat. Continua aquesta circulació complicada a la C31, la via que connecta l'autopista del Maresme, final del tram de l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona, entre Montgat i Badalona, sentit Barcelona, 4 quilòmetres de circulació amb retencions. També a la C60 continuen aquests gairebé 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Granollers. També, per altra banda, a la C31, en sentit contrari, tenim entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, mig quilòmetre de circulació amb retencions en sentit Mataró. Hi ha vehicles al voral, per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. Pel que fa al servei de Rodalies, Rodalies de Catalunya avisa d'una interrupció del servei entre Mataró i Maçanet-Massanes entre la nit del dia 6 i el diumenge dia 7, a última hora de la nit del dia 6, dissabte, a 11:15 i a primera hora fins a 6:45 del matí de diumenge. El servei entre Mataró i Maçanet-Massanes es farà amb carretera, amb servei alternatiu per carretera. Entre Mataró i Barcelona sí que continuarà el servei ferroviari. Moment, hem de fer un cop d'ull a l'actualitat de les darreres hores.

0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lloret de Mar un home de 29 anys com a presumpte responsable d'un delicte de tràfic de drogues i un altre de frau elèctric després de localitzar més de 120 quilos de marihuana en un habitatge del municipi. La investigació es va iniciar el mes de març arran de les sospites dels agents sobre una possible activitat relacionada amb el cultiu i emmagatzematge de droga en una casa situada al carrer Pau Picasso. Segons fonts policials, diversos indicis apuntaven a aquesta activitat, entre els quals una forta olor de marihuana a l'entorn de l'immoble i un consum elèctric molt superior a l'habitual. La setmana passada, els agents van efectuar una entrada i registre a l'immoble on van localitzar 121 quilos i mig de cabdells de marihuana preparats per a la seva distribució. Segons les estimacions policials, la droga tindria un valor aproximat de 219.000 euros al mercat il·lícit. L'home, que no tenia antecedents policials, va quedar detingut. La investigació continua oberta i els Mossos no descarten noves detencions relacionades amb el cas. Més qüestions, seguim a Lloret, però ara en clau de política municipal. El ple extraordinari convocat el passat divendres per analitzar la situació laboral a l'Ajuntament de Lloret de Mar ha acabat amb la reprovació de l'alcalde Adrià Lamelas. La proposta de Junts, Esquerra i Tots per Lloret ha tirat endavant amb el suport del soci de govern del PSC, dels Comuns i també d'Assumem i Vox, mentre que els socialistes han votat en contra. La sessió ha coincidit amb una concentració convocada pels sindicats amb representació a l'Ajuntament de Lloret de Mar davant del consistori per reclamar millores laborals. L'oposició denuncia un deteriorament del clima laboral, manca de planificació i tensions amb la plantilla que asseguren afecten el funcionament dels serveis municipals. Entre les mesures aprovades hi ha l'elaboració d'una diagnosi independent sobre la situació laboral i un pla de millora. Per la seva banda, el govern municipal defensa la seva gestió i assegura que continua negociant amb els representants dels treballadors dins el marc legal vigent. 3 minuts i les 9. Rodalies reforçarà el seu servei de trens a les línies R1, R2 i R4 durant la visita del Papa a Barcelona. L'estada del Pontífex a l'estat espanyol es farà entre els dies 6 i 12 de juny i visitarà Barcelona, Madrid, Gran Canària i Santa Cruz de Tenerife. El dispositiu de Renfe suposarà incorporar 35 informadors i 120 agents de seguretat a les estacions de Catalunya. En el cas català hi haurà un reforç de les línies R1, R2 Nord i R2 Sud, també de l'R4, a les estacions de Plaça de Catalunya, Arc de Triomf i Passeig de Gràcia per l'oració a la catedral. Per la vigília a l'estadi Lluís Companys, l'R1 i l'R4 oferiran 17.000 places alhora, mentre que l'R2 n'oferirà 20.000. D'altra banda, Rodalies comptarà amb un reforç especial dels trens per ajustar-se a la demanda el dia 10 de juny, coincidint amb l'acte a la Sagrada Família. Les línies amb més ofertes seran, doncs, l'R1, l'R2 i l'R4, que passen per el Clot, Arc de Triomf i Passeig de Gràcia. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha iniciat aquesta setmana les obres de millora i rehabilitació de l'estació d'autobusos interurbans de Lloret de Mar. Els treballs, amb una inversió de 900.000 euros, s'allargaran 9 mesos i consistiran en la reparació de la marquesina i el paviment de l'estació, la millora de les instal·lacions, el mobiliari urbà, la senyalització i els elements d'informació. Tot plegat s'emmarca en les actuacions previstes en 25 estacions a Catalunya per valor de 10 milions d'euros, els quals 3,5 es destinaran a les comarques gironines. Al territori també es faran actuacions a les estacions de Santa Coloma de Farners i també de Tossa de Mar. Informació d'àmbit general. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical i COS consultaran aquesta setmana el conjunt dels docents sobre el preacord assolit amb el Departament d'Educació per resoldre el conflicte laboral al sector. La votació està oberta entre avui i dijous i planteja dues opcions: avalar el principi d'acord o bé mantenir les mobilitzacions i les vagues fins a final de curs. USTEC ha anunciat que defensa el suport al preacord, però adverteix que si la proposta no rep el vistiplau dels treballadors, plantejarà una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Mentrestant, els sindicats convocants han decidit suspendre les vagues territorials previstes aquesta setmana mentre desenvolupa la consulta. I els governs de les 6 principals economies de la Unió Europea han enviat aquest divendres una carta al Consell Europeu per impulsar les negociacions sobre el paquet d'integració i supervisió dels mercats, una mesura que busca avançar cap a una major integració del sector financer. La posició comuna d'Espanya, Alemanya, França, Itàlia, Països Baixos i Polònia abasta àrees com la transparència, els mercats de renda variable, les infraestructures de mercat, els criptoactius, la tecnologia financera i la governança centralitzada. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dilluns. Una previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que tindrem domini del sol, però en presència d'algunes nuvolades i núvols alts, temperatures màximes a la baixa entre 26 i 28 graus a les hores centrals del dia. Arribem a les 9.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 9.

0: Ara és el moment del reinici, tot comença de nou a les 9, perquè aquesta final de la primera hora ha sigut una mica atrafegat. Bon dia, Montse, què tal?
1: Bé, sí, ja, bon, ja ara, ara després m'ho explicaràs.
0: Pensava en veu alta.
1: M'explicaràs què és el que ha passat. Bé, tot bé, doncs sí, dilluns estrenem mes, estrenem setmana i estrenem tarifes. Mira,
0: tarifes de què?
1: Sí, i tant.
0: De què?
1: Busca amb la cançó Turn Off the Light, de
0: Nelly Furtado.
1: D'aquí era la Nelly Furtado, sí, perquè és el que farà, el que tocarà ara, apagar el llum, perquè sí que arriben noves tarifes, perquè es torna una altra vegada, ja des d'avui mateix.
0: Torna els impostos, vaja.
1: Torna els impostos a l'IVA, que segons sembla li hauria de pertocar, que és el 21%, això vol dir doncs, que el gas i la llum la tindrem més cara a partir d'avui. Per tant, com deia la Nelly Furtado, això, torna els a l'aire, és el moment d'apagar els llums. Ah. Perquè, en fi... Ai, avui, mira, hi ha un parell d'aniversaris que, tot i que no tenen res a veure, criden una miqueta l'atenció. Tal dia com avui, de fa 8 anys, sembla que prenia possessió el president del govern.
0: Espanyol?
1: Sí. Tal dia com avui farà 8 anys que Sánchez doncs, arribava al govern. Encara li queden 5, crec, per arribar a ser la legislatura més llarga. Crec que no ho aconseguirà, aquest rècord no l'aconseguirà.
0: Sí, perquè això em sembla que el rècord el té Felipe González.
1: Exacte. Encara li queden 5 anys, per tant, no li prendrà el lloc. I avui és un altre aniversari i molt cinematogràfic, perquè se celebra el centenari del naixement d'una de les grans, grans icones del cinema, Marilyn Monroe.
0: Oh.
1: Una d'aquelles dones que va quedar una mica la seva personalitat amagada darrere del seu físic. Era considerada una d'aquelles rosses tontes de l'època de Hollywood. I era molt lluny de ser tot això. Va ser una dona que va crear la seva pròpia productora per poder triar els papers en els que podia treballar. Era una dona molt intel·ligent, molt més enllà d'una façana. Ha deixat unes pel·lícules absolutament icòniques. La veritat és que hi ha moltes que podríem recordar, qualsevol de les comèdies de Billy Wilder, per exemple, doncs, protagonitzada per Marilyn, era una autèntica epifania, era una meravella. Per tant, és un bon moment per recuperar una d'aquestes comèdies de Billy Wilder protagonitzades per ella, perquè en tal dia com avui val la pena recordar la seva figura.
0: Molt bé.
1: Què? Tenim a la Nelly o no?
0: Però no volies començar amb els Flash Scream? Això és el que em posa en el guió.
1: Però t'has de dir que busquessis a la Nelly Furtado?
0: Ah, ai, Dios mío. No hi ha comunicació.
1: A veure, senyors oients, si us plau, vosaltres sou testimonis.
0: Sí, però pensava que era un simple comentari.
1: No, em posa la cançó Turn Off the Light.
0: Pensava que era un simple comentari, jo aquí buscant els Flash Scream.
1: Ja els posarem, els Flash Scream, homes, ja els posarem.
0: A veure, Turn Off the Light, espérate, que la trobi, clar, que és una altra cosa.
1: Sí, sí que la tenim.
0: Sí, aquí la veig. Vinga, va, apaguem les llums o què?
1: Home, és el que toca. Vinga, bon dia a tothom.
0: Bon dia.

0: La Masia Tordera.
1: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Matí 360.

tindrem en directe i ben aviat. Els tindrem el proper dia 6 a l'Auditori de Pineda. Concert de Mishima, una de les bandes referents del panorama musical indie català de les darreres dècades. Una actuació que també servirà per commemorar el desè aniversari de l'equipament cultural pinedenc. La formació inicial de Mishima era formada per David Carabén, la veu, Marc Lloret, Dani Vega, Xavi Caparrós i Alfons Serra. El grup arriba a Pineda després d'un període marcat per la mort d'un dels seus components, d'en Marc Lloret, el 2025, un membre històric de la formació i una de les peces clau del projecte musical. Mishima afronta aquesta nova tornada, aquesta nova etapa, mantenint l'aposta pels directes de proximitat i la connexió amb el públic. Una curiositat que molts no sabíem. El nom del grup prové de l'escriptor japonès Yukio Mishima, un destacat escriptor i dramaturg contemporani. Als ulls de la cultura occidental, és un dels anomenats escriptors maleïts per la seva fascinació per l'amor. D'aquest autor, d'aquest escriptor, prové el nom de la banda, Mishima. Dèiem que recordarem que l'any 2009 i amb motiu del seu 20è aniversari van treure el seu primer disc en directe. Un directe, una recopilació de 20 cançons de dos concerts de Nadal que van fer a la sala Apolo el desembre del 2018. Va ser titulat Ara i Aquí. 9 discos d'estudi, centenars de concerts després. Mishima ha jugat un paper crucial en la renovació de la música popular a Catalunya i s'ha consolidat com una de les formacions més influents en la renovació de la música popular catalana contemporània. El concert servirà per repassar cançons destacades de la seva trajectòria i serà, de ben segur, un concert inolvidable. Recordeu, serà el proper 6 de juny, el concert de Mishima a l'Auditori de Pineda.

0: Ràdio Marítim.
1: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judith Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and the Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
2: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: Blanes viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.

0: Pugem al DeLorean.
1: Estaran setmana, estaran més, comptant els dies que falten per l'inici de l'estiu, tot i que l'estiu ja ha arribat meteorològicament parlant i des de fa dies, i sembla que per aquests propers dies doncs, tindrem estiu encara per davant. Posem la data d'avui, 1 de juny, i preparats per viatjar, perquè la primera aturada ens sona molt.
2: 1, 2, 3, 4...

Fa més de 20 anys, menys de 20 anys, que aquesta aturada doncs era notícia. I el protagonista d'aquesta aturada era un àlbum legendari. Som a l'any 2007. Músics contemporanis van gravar les seves pròpies versions de les cançons de l'àlbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band per commemorar el 40è aniversari des del seu llançament. Escoltem a Travis versionant un dels temes de l'àlbum, Lovely Rita. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band és el 8è àlbum d'estudi dels Beatles. Es va publicar el 26 de maig del 67. Aquest àlbum va acabar ocupant la primera posició de les llistes d'àlbums més venuts del Regne Unit i dels Estats Units durant 22 setmanes i 15 setmanes, respectivament. La revista Time el va declarar una desviació històrica en el procés i el progrés de la música. I el New Statesman va lloar la seva elevació de la música, el seu estil pop, al nivell de les belles arts. Poca broma. 4 premis Grammy al 68, incloent l'àlbum de l'any, va ser el primer àlbum de rock a rebre aquesta distinció. Les sessions per enregistrar aquest 8è àlbum dels Beatles van començar un 24 de novembre del 66 a Abbey Road Studio. Dues de les primeres pistes del

Aquesta celebració hem escoltat a Travis, ni més ni menys que Oasis, The Fray, Kaiser Chiefs, Razor Light, Brian Adams, The Magic Numbers, tots ells van treballar amb Geoff Emerick, que va ser l'enginyer a càrrec de les sessions originals, les del 1967, utilitzant l'equip analògic original. Tot molt romàntic, eh? Un equip de quatre pistes per emular les tècniques emprades per l'enregistrament original a l'Abbey Road, una aposta realment, el que dèiem, romàntica d'aquest fet històric 40 anys més tard. Que un àlbum com aquest és una obra d'art i tot s'ho mereix, això, només cal sentir-ho.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Matí 360.

0: Doncs amb el fenomen K-pop, que pràcticament marxem, queden 4 minuts per les 10, el temps just per... per posar en marxa una nova enquesta de la cançó de la setmana, eh? Que el temps marxa, que fa gust, eh?
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Estem acabant, com sempre, com tots els dilluns, comencem amb la nostra enquesta, que aquesta setmana, doncs mira, va sobre la Primavera Sound. Per què? Perquè s'ha engegat ja aquest compte enrere, comença el Primavera dimecres, i nosaltres, doncs, allà estem, amb 3 dels participants d'enguany d'aquest festival. Estem escoltant a Gorillaz, és una de les propostes d'aquesta setmana. El seu tema Baby Queen és la nostra primera candidata. Into a queen.
0: Segons.
1: Doncs d'aquesta banda virtual amb Grammy a la butxaca anem per una DJ i productora que la veritat... és, em sembla, la segona vegada que ja que participa en el Primavera Sound. Li deu haver agafat gust.
0: Aquesta... Sí, no? L'any passat ja va venir, no?
1: Sí, sí, sí. Aquesta és, doncs, el so d'aquesta dona que, a més de DJ, és, com dèiem, una productora sud-coreana realment molt, molt codiciada. I aquí la tenim, eh? Aquí la tenim aquest any per segona vegada consecutiva. El Primavera Sound, Peggy Gu.
0: I acabarem amb una icona, que potser sona el cap de cartell, podríem dir, no?
1: És un dels caps de cartell, de fet, vull dir, la Peggy surt amb una lletra una miqueta més petitona, Gorilla surt amb una lletra una mica més petitona, i amb lletres allà grosses, al cartell, doncs ells perquè s'ho mereixen, perquè 50 anys al damunt dels escenaris, amb aquesta potència, amb aquesta qualitat, la veritat és que no és poc, és una de les meves bandes de capçalera, també, a la meva vida particular, per tant, The Cure, una vegada més, protagonistes... Una cançó, aquest Robert Smith, que li va escriure, doncs, mira, a finals dels 80, a la que seria la seva dona, aquest Just Like Heaven, des d'un àlbum. Jo diria que va dedicar-li l'àlbum, perquè l'àlbum es deia Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Per tant, aquest tema és el nostre tercer tema candidat per la cançó de la setmana vinent.
0: Gorillaz, Peggy Gu i The Cure. Són les tres propostes que ja podreu votar d'aquí no estan al canal de Telegram.
1: Tres participants del Primavera Sound 2026. Vinga, bon dilluns a tothom.
0: Bon dilluns.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lloret de Mar un home de 29 anys com a presumpte responsable d'un delicte de tràfic de drogues i un altre de frau elèctric després de localitzar més de 120 quilos de marihuana en un habitatge del municipi preparats per a la seva distribució. Segons les estimacions policials, la droga tindria un valor aproximat de 219.000 euros al mercat il·lícit. L'home, que no tenia antecedents policials, va quedar detingut. La investigació continuarà oberta i els Mossos no descarten noves detencions relacionades amb el cas. I Rodalies reforçarà el seu servei de trens en les línies R1, R2 i R4 durant la visita del Papa a Barcelona, que es farà entre el 6 i el 12 de juny amb actes a Barcelona, Madrid, Gran Canària i també Santa Cruz de Tenerife. El dispositiu a Renfe suposarà incorporar 35 informadors i 120 agents de seguretat a les diferents estacions del país. En el cas de Catalunya hi haurà un reforç de l'R1, l'R2 Nord i també l'R2 Sud, a més de l'R4 a les estacions de Plaça de Catalunya, Arc de Triomf i Passeig de Gràcia per l'oració a la Catalunya. Per la vigília a l'estadi Lluís Companys, l'R1 i l'R4 oferiran 17.000 places alhora, mentre que l'R2 n'oferirà 20.000. D'altra banda, Rodalies comptarà amb un reforç especial dels trens per ajustar-se a la demanda el 10 de juny, coincidint amb l'acte a la Sagrada Família. Les línies amb més ofertes seran l'R1, l'R2 i l'R4, que passen per Clot, Arc de Triomf i Passeig de Gràcia. I en clau general, destaquem que els sindicats USTEC, CGT, Intersindical i COS consultaran aquesta setmana el conjunt dels docents sobre el preacord assolit amb el Departament d'Educació per tal de resoldre el conflicte laboral al sector. La votació està oberta entre avui i dijous i planteja dues opcions: avalar el principi d'acord o bé mantenir les mobilitzacions i les vagues fins a finals de curs. USTEC ha anunciat que defensa el suport al preacord, però adverteix que si la proposta no rep el vistiplau dels treballadors, plantejarà una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Mentrestant, els sindicats convocants han decidit suspendre les vagues territorials previstes aquesta setmana mentre es desenvolupa la consulta. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns domini del sol, però amb la presència d'algunes nuvolades i núvols alts. Les temperatures màximes van una mica a la baixa i se situen entre els 26 i els 28 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
0: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: Aquesta serà la música que engegarà el tour. Ho farà des de Barcelona amb tota l'energia que hi posaran tothom braç. A Vells, comencem 10 del matí, 6 minuts d'aquest dilluns 1 de juny.
1: Ràdio Marina, sempre al teu.

Aquí el tens, un heroi que ha tornat a la gran pantalla per celebrar el seu 25è aniversari. És evident que aquesta cançó no es va fer per la pel·lícula Shrek, però que la va tornar a popularitzar és tota una realitat. Holding out for a hero amb la veu de la gran Bonnie Tyler.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina.

Un estiu sense descans els espera a Banda Neon amb més de 50 concerts en aquest 2026. Mare meva, guapíssima, Banda Neon.

Al teu costat una nova setmana i un nou mes. Tot i que el temps sembla que s'hagi avançat per les altes temperatures.

0: Diràs que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
4: Ens vam conèixer dalt d'un tren.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Un cop més i per quart any consecutiu, Taylor Swift s'ha convertit en l'intèrpret més escoltada a nivell global.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: 22 només per les 11 punt del matí. Una bona manera d'engegar el dia, engegar aquest dilluns 1er de juny a bon peu. Amb la millor música del món que et proposem a diari des de Ràdio Marina. Aquest Walk of Life és una bona mostra. Perquè si d'una banda legendària en parlem, hem de parlar d'ells. Dire Straits.

0: Qui Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El ple extraordinari convocat el passat divendres per analitzar la situació laboral a l'Ajuntament de Lloret de Mar ha acabat amb la reprovació de l'alcalde Adrià Lameles. La proposta de Junts, Esquerra i Tots per Lloret ha tirat endavant també amb el suport dels Comuns, Sumem i Vox, mentre que el PSC hi ha votat en contra. La sessió ha coincidit amb una concentració convocada pels sindicats municipals davant del consistori per tal de reclamar millores laborals. L'oposició denuncia un deteriorament del clima laboral, manca de planificació i tensions amb la plantilla que asseguren afecten el funcionament dels serveis municipals. Entre les mesures aprovades hi ha l'elaboració d'un diagnòstic independent sobre la situació laboral i també un pla de millora. Per la seva banda, el govern municipal defensa la seva gestió i assegura que continua negociant amb els representants dels treballadors dins del marc legal vigent. I a partir d'avui s'amplia l'horari del servei d'autobús que connecta Barcelona amb l'aeroport de Girona-Costa Brava. La nova programació estableix un horari fix cada dia de la setmana amb un total de 56 expedicions diàries, 16 més que durant l'estiu passat. L'objectiu és oferir un servei més estable i facilitar la planificació dels desplaçaments durant la temporada alta. El servei disposa de 28 expedicions per sentit entre Barcelona i l'aeroport. A més, des de l'aeroport el primer autobús sortirà a les 7 del matí i l'últim a la 1:35 de la matinada. Les millores impulsades pel Departament de Territori i operades per Segalers, es mantindran fins al 31 d'octubre. I en clau general destaquem que els governs de les 6 principals economies de la Unió Europea han enviat aquest divendres una carta al Consell Europeu per impulsar les negociacions sobre el paquet d'integració i supervisió dels mercats, una mesura que busca avançar cap a una major integració del sector financer. La posició comuna d'Espanya, Alemanya, França, Itàlia, els Països Baixos i també Polònia abasta àrees com la transparència dels mercats de renda variable, les infraestructures de mercat, els criptoactius, la tecnologia financera o la governança centralitzada. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, domini del sol, però amb la presència d'algunes nuvolades i núvols alts, les temperatures màximes entre els 26 i els 28 graus demà dimarts, també cel mig ennuvolat amb màximes entre els 27 i els 29. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González, més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lloret de Mar un home de 29 anys com a presumpte responsable d'un delicte de tràfic de drogues i un altre de frau elèctric després de localitzar més de 120 quilos de marihuana en un habitatge del municipi.
2: Mai havia aconseguit un doblet en el Mundial de Motocross i ho ha fet en la segona prova del Mundial, en el Gran Premi d'Alemanya, en la que ha estat una de les actuacions més dominants de la trajectòria esportiva de la pilot lloretenc, que ho ha fet aquest cap de setmana al circuit de Carcelcel, en un dels traçats més emblemàtics del calendari, amb una doble victòria que la fa ser més líder del campionat.
3: La intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per a la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana.
4: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band és el 8è àlbum d'estudi dels Beatles. Es va publicar el 26 de maig del 67. Aquest àlbum va acabar ocupant la primera posició de les llistes d'àlbums més venuts del Regne Unit i dels Estats Units durant 22 setmanes i 15 setmanes, respectivament.
5: Ara és el moment del reinici, tot comença de nou a les 9, perquè aquesta final de la primera hora ha sigut una mica atrafegat. Bon dia, Montse, què tal?
6: Bé, sí, ja, bon, ja ara després no explicaràs.
5: Pensava en veu alta.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Ven a la verbena de San Juan del chef Raimundo en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: El meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
4: Oh.
3: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
7: Ens centrem en una de les bandes destacades de la movida. Els anys 80 i 90 no haurien estat el mateix sense el so, el peculiar estil i el rock amb tocs de reggae i pop d'una banda anomenada Radio Futura. L'any 1984, Radio Futura faria història publicant el seu segon treball anomenat La Ley del Desierto, La Ley del Mar, un àlbum que marcaria un nou estil i que inclouria temes legendaris com Semilla Negra o aquest mític Escuela de Calor. A aquestes altes temperatures, la calor era el nostre lema de la setmana i tres eren els temes, com sempre, en competició. En tercera posició i en només un 7% es quedava aquell famós Mucho Mejor de Los Rodríguez des d'un àlbum anomenat Palabras Más y Palabras Menos, seguit per un dels temes de l'estiu 2004. Una banda sueca desconeguda fins al moment, anomenada Billy the Vision and the Dancers, que presentaven el seu samalcat 14%. Lluny, molt lluny d'aquesta Escuela de Calor de Radio Futura. Aquest 79% dels vostres vots marca el ritme de la setmana. Hace falta valor. Ven a l'Escuela de Calor.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Contundent, molt contundent, 79% en aquesta setmana d'altes temperatures. Concedeix el títol de la cançó de la setmana a Ràdio Futura. Anem tots a aquesta escuela de calor.

0: Aquesta canadenca que es va embutxacar en el seu moment al llarg de tota la seva carrera, ni més ni menys que 7 Grammys, tot i que ha estat 14 vegades nominada. És protagonista el dia d'avui. I per què? Doncs perquè avui, precisament, Alanis Morissette fa anys. Va néixer el 1 de juny de l'any 74. 53 anyets. Moltes felicitats, Alanis Morissette.
1: Ràdio Marina.

0: Escolta'ns per internet. www.marina360.cat.
1: La rumba més fresca de Pelat i Pelut a 3 minuts per 2 quarts de 12 d'aquest dilluns. Una mica d'amor i altres coses. Era l'any 2009 quan es tornaven aquest tema, els Pet Shop.

0: Arriba el Girostudi, un projecte innovador de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya que impulsa una nova manera de fer salut pública de proximitat.
1: Hi participaran unes 4.000 persones de 18 municipis gironins d'entre 16 i 79 anys.
0: I les dades que obtindrem ens permetran ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun dels nostres municipis.
1: Si et truquem, digues que sí.
0: La teva participació és clau.
1: Girostudi, el gir que impulsa la nostra salut.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: Com la pizza del pomodoro.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: y Pomodoro.
5: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
6: Una iniciativa de Vitaldent.
1: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
7: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Un èxit remasteritzat el 2019, aquest Love Shack de B52.
1: Descobreix marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe. Sempre al teu costat. Ràdio
0: Marina. Del seu retro, del seu revival. Aquest so que el 2015 ens va contagiar pràcticament a tots.

0: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Haz ya tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
1: La Masía Tordera.
2: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega i

0: immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: La seva carrera es va enfilar a finals dels 90. Temes com aquest, All I Want To. Ens acostem a les 12 amb Cher Carlo.
1: Ràdio Marí.
0: Un èxit cuinat a foc lent. Poquito a poco. Estopa, Chambao, celebrant 25 anys de música així.

0: Descobreix marina360.cat.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 12.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha iniciat les obres de millora i rehabilitació de l'estació d'autobusos interurbans de Lloret de Mar. Els treballs, amb una inversió de 900.000 euros, s'allargaran 9 mesos i consistiran en la reparació de la marquesina i el paviment de l'estació, la millora de les instal·lacions, el mobiliari urbà, la senyalització i també els elements d'informació. Tot plegat s'emmarca a les actuacions previstes en 25 estacions de Catalunya per valor de 10 milions d'euros, dels quals 3,5 es destinaran a les comarques gironines. Al territori també es faran actuacions a les estacions de Santa Coloma de Farners i Tossa de Mar. I Tossa dedicarà tot aquest mes de juny als fideus a la cassola amb una nova edició de la campanya gastronòmica Mil i una maneres de fer els fideus. La iniciativa compta amb la participació de 16 restaurants del municipi que oferiran menús especials amb diferents versions d'aquest plat tradicional de la cuina tossenca. La campanya s'ha presentat amb una demostració culinària a ses peixateries, on dos cuiners jubilats han compartit receptes i també experiències vinculades a aquesta especialitat gastronòmica. L'Ajuntament i els restauradors impulsen aquesta proposta amb l'objectiu de preservar i promocionar una de les tradicions culinàries més arrelades de la vila. I en clau general, destaquem que Catalunya és una de les comunitats autònomes amb menys adscripció religiosa de l'Estat. Segons l'informe Laïcitat en xifres de la Fundació Ferrer i Guàrdia, el 49,9% de la població catalana es considera vinculada a alguna confessió religiosa, mentre que el 47,6% afirma no tenir-ne cap. L'estudi situa Catalunya com la segona comunitat amb menys consciència religiosa, només per darrere d'altres territoris amb nivells similars de secularització. Pel que fa als matrimonis, més del 91% dels que es van celebrar a Catalunya van ser civils, una xifra superior a la mitjana estatal. En l'àmbit educatiu, el percentatge d'alumnes escolaritzats en centres catòlics se situa en el 17%, una proporció semblant a la del conjunt de l'Estat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts el cel estarà mig ennuvolat durant tota la jornada, amb temperatures màximes que varien entre els 27 i els 29 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
0: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lloret de Mar un home de 29 anys com a presumpte responsable d'un delicte de tràfic de drogues i un altre de frau elèctric després de localitzar més de 120 quilos de marihuana en un habitatge del municipi.
2: Mai havia aconseguit un doblet en el Mundial de Motocross i ho ha fet en la segona prova del Mundial, en el Gran Premi d'Alemanya, en la que ha estat una de les actuacions més dominants de la trajectòria esportiva de la pilot lloretín, que ho ha fet aquest cap de setmana al circuit a Carcelcel, en un dels traçats més emblemàtics del calendari, amb una doble victòria que la fa ser més líder del campionat.
3: La intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per a la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana.
4: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band és el 8è àlbum d'estudi dels Beatles. Es va publicar el 26 de maig del 67. Aquest àlbum va acabar ocupant la primera posició de les llistes d'àlbums més venuts del Regne Unit i dels Estats Units durant 22 setmanes i 15 setmanes, respectivament.
1: Ara és el moment del reinici, tot comença de nou a les 9, perquè aquesta final de la primera hora ha sigut una mica atrafegat. Bon dia, Montse, què tal? Pensava en veu alta.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Blanes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Blanes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: encara en el nostre record, la seva gira mundial, Relentless Tour del 2025. Aquesta incombustible, aquesta incansable rockera. Chrissie Hynde i els Pretenders.
1: Segon qui, tercer qui, i cauen quatre quisos. Sempre al teu costat.
0: Al teu costat amb una d'aquelles balades boniques, boniques de veritat. La Ludwig Band, que a part de ser una de les bandes més potents i més divertides, també, de tant en tant, es treu de la butxaca coses com aquesta. Que

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, destacant que aquest pròxim diumenge, dia 7 de juny, se celebren les estores de Corpus als carrers del centre de la ciutat. A Lloret de Mar destaquem l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera, que està ubicada a la masia de Can Saragossa i es pot visitar fins a finals d'aquest mes de juny. A Sils, cap de setmana intens, també 6 i 7, llotja de l'automòbil i la moto antiga a l'aparcament de l'estació de tren. De fet, durant aquesta setmana no es podrà aparcar en aquest espai per les actuacions de condicionament que s'estan realitzant. A Arbúcies, des d'aquest dia 4 fins al 8, la població celebra les tradicionals enramades amb diverses activitats programades. A Malgrat de Mar, fins aquest dia 7, s'està celebrant la Setmana de la Natura, també amb diferents activitats programades. A Tossa de Mar ha començat una nova jornada gastronòmica. Es tracta de Mil i una manera de fer els fideus, una campanya en què participen enguany 16 restaurants. A Calella destaquem fins aquest 7 de juny el Moments de Flors, que s'està celebrant a diversos espais de la ciutat, i també demà, dia 2, hi ha una caminada popular des del passeig de Manuel Puigvert al Monument de la Sardana. La sortida és a les 9 del matí, una activitat emmarcada en el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. I acabem a Pineda, perquè aquest dissabte, dia 6, a l'Auditori, concert de Mishima a 8:45 del vespre.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
8: Et tu, eh?

Per qui apareix? A un minut per tres quarts d'una, del migdia. Impossible d'etiquetar i en sols un mes a Barcelona i dins del festival de jazz. El gran Fan Massa.

0: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and the Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
1: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions.

0: Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
2: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

clau de màgia, dos minuts, només ja per l'hora en punt, aquest Ramon Mirabet, que té nou disc, dedicat íntegrament al jazz. Amb ell, amb la seva música, amb la seva veu inconfusible, arribem a l'hora en punt. Demà ens trobem, com sempre, a la segona hora del matí, 3:60. Bon dilluns a tots!

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lloret de Mar un home de 29 anys com a presumpte responsable d'un delicte de tràfic de drogues i un altre de frau elèctric després de localitzar més de 120 quilos de marihuana en un habitatge del municipi preparats per a la seva distribució. Segons les estimacions policials, la droga tindria un valor aproximat de 219.000 euros al mercat il·lícit. L'home, que no tenia antecedents policials, va quedar detingut. La investigació continua ara oberta i els Mossos no descarten noves detencions relacionades amb el cas. I Rodalies reforçarà el seu servei de trens en les línies R1, R2 i R4 durant la visita del Papa a Barcelona, que es farà entre el 6 i el 12 de juny amb actes a Barcelona, Madrid, Gran Canària i també Santa Cruz de Tenerife. El dispositiu a Renfe suposarà incorporar 35 informadors i 120 agents de seguretat a les diferents estacions del país. En el cas de Catalunya hi haurà un reforç de l'R1, l'R2 Nord i també l'R2 Sud, a més de l'R4 a les estacions de Plaça de Catalunya, Arc de Triomf i Passeig de Gràcia per l'oració a la Catalunya. Per la vigília a l'estadi Lluís Companys, l'R1 i l'R4 oferiran 17.000 places alhora, mentre que l'R2 n'oferirà 20.000. D'altra banda, Rodalies comptarà amb un reforç especial dels trens per ajustar-se a la demanda el 10 de juny, coincidint amb l'acte a la Sagrada Família. Les línies amb més ofertes seran l'R1, l'R2 i l'R4, que passen per Clot, Arc de Triomf i Passeig de Gràcia. I en clau general, destaquem que els sindicats USTEC, CGT, Intersindical i COS consultaran aquesta setmana el conjunt dels docents sobre el preacord assolit amb el Departament d'Educació per tal de resoldre el conflicte laboral al sector. La votació està oberta entre avui i dijous i planteja dues opcions: avalar el principi d'acord o bé mantenir les mobilitzacions i les vagues fins a finals de curs. USTEC ha anunciat que defensa el suport al preacord, però adverteix que si la proposta no rep el vistiplau dels treballadors, plantejarà una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Mentrestant, els sindicats convocants han decidit suspendre les vagues territorials previstes aquesta setmana mentre es desenvolupa la consulta. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns domini del sol, però amb la presència d'algunes nuvolades i núvols alts. Les temperatures màximes van una mica a la baixa i se situen entre els 26 i els 28 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lloret de Mar un home de 29 anys com a presumpte responsable d'un delicte de tràfic de drogues i un altre de frau elèctric després de localitzar més de 120 quilos de marihuana en un habitatge del municipi.
2: Mai havia aconseguit un doblet en el Mundial de Motocross i ho ha fet en la segona prova del Mundial, en el Gran Premi d'Alemanya, en la que ha estat una de les actuacions més dominants de la trajectòria esportiva de la pilot lloretín, que ho ha fet aquest cap de setmana al circuit de Carrusel, en un dels traçats més emblemàtics del calendari, amb una doble victòria que la fa ser més líder del campionat.
3: La intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per a la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana.
4: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band és el 8è àlbum d'estudi dels Beatles. Es va publicar el 26 de maig del 67. Aquest àlbum va acabar ocupant la primera posició de les llistes d'àlbums més venuts del Regne Unit i dels Estats Units durant 22 setmanes i 15 setmanes, respectivament.
5: Ara és el moment del reinici, tot comença de nou a les 9, perquè aquesta final de la primera hora ha sigut una mica atrafegat. Bon dia, Montse, què tal?
6: Bé, sí, ja, bon, ja ara després m'ho explicaràs.
5: Pensava en veu alta.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: La teva casa canvia. El teu estil canvia. Els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
6: Ràdio Marina.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral amb mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Et busco i t'habito. Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El ple extraordinari convocat el passat divendres per analitzar la situació laboral a l'Ajuntament de Lloret de Mar ha acabat amb la reprovació de l'alcalde Adrià Lameles. La proposta de Junts, Esquerra i Tots per Lloret ha tirat endavant també amb el suport dels Comuns, Sumem i Vox, mentre que el PSC hi ha votat en contra. La sessió ha coincidit amb una concentració convocada pels sindicats municipals davant del consistori per tal de reclamar millores laborals. L'oposició denuncia un deteriorament del clima laboral, manca de planificació i tensions amb la plantilla que asseguren afecten el funcionament dels serveis municipals. Entre les mesures aprovades hi ha l'elaboració d'un diagnòstic independent sobre la situació laboral i també un pla de millora. Per la seva banda, el govern municipal defensa la seva gestió i assegura que continua negociant amb els representants dels treballadors dins del marc legal vigent. I a partir d'avui s'amplia l'horari del servei d'autobús que connecta Barcelona amb l'aeroport de Girona-Costa Brava. La nova programació estableix un horari fix cada dia de la setmana amb un total de 56 expedicions diàries, 16 més que durant l'estiu passat. L'objectiu és oferir un servei més estable i facilitar la planificació dels desplaçaments durant la temporada alta. El servei disposa de 28 expedicions per sentit entre Barcelona i l'aeroport. A més, des de l'aeroport el primer autobús sortirà a les 7 del matí i l'últim a la 1:35 de la matinada. Les millores impulsades pel Departament de Territori i operades per Segalers es mantindran fins al 31 d'octubre. I en clau general destaquem que els governs de les 6 principals economies de la Unió Europea han enviat aquest divendres una carta al Consell Europeu per impulsar les negociacions sobre el paquet d'integració i supervisió dels mercats, una mesura que busca avançar cap a una major integració del sector financer. La posició comuna d'Espanya, Alemanya, França, Itàlia, els Països Baixos i també Polònia abasta àrees com la transparència dels mercats de renda variable, les infraestructures de mercat, els criptoactius, la tecnologia financera o la governança centralitzada. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, domini del sol, però amb la presència d'algunes nuvolades i núvols alts, les temperatures màximes entre els 26 i els 28 graus demà dimarts. També cel mig ennuvolat amb màximes entre els 27 i els 29. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: de Barcelona els caps de setmana cap a terres gironines.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
5: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
4: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
5: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
4: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
5: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
7: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
8: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
6: Moltes coses.
9: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
10: Aquesta setmana encendrem amb les veus
6: moltes coses. 20 d'abril.
11: I quina cançó, no la xafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
7: Perquè per mi és el 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
12: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do també. Sí.
13: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i en cap cas per treure'ls de pobres.
11: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de
14: Tarnit. M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
15: Ah, però per què para ara?
16: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
6: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
17: Ràdio Marina.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha iniciat les obres de millora i rehabilitació de l'estació d'autobusos interurbans de Lloret de Mar. Els treballs, amb una inversió de 900.000 euros, s'allargaran 9 mesos i consistiran en la reparació de la marquesina i el paviment de l'estació, la millora de les instal·lacions, el mobiliari urbà, la senyalització i també els elements d'informació. Tot plegat s'emmarca en les actuacions previstes en 25 estacions de Catalunya per valor de 10 milions d'euros, dels quals 3,5 es destinaran a les comarques gironines. Al territori també es faran actuacions a les estacions de Santa Coloma de Farners i Tossa de Mar. I Tossa dedicarà tot aquest mes de juny als fideus a la cassola amb una nova edició de la campanya gastronòmica Mil i una maneres de fer els fideus. La iniciativa compta amb la participació de 16 restaurants del municipi que oferiran menús especials amb diferents versions d'aquest plat tradicional de la cuina tossenca. La campanya s'ha presentat amb una demostració culinària a ses peixateries, on dos cuiners jubilats han compartit receptes i també experiències vinculades a aquesta especialitat gastronòmica. L'Ajuntament i els restauradors impulsen aquesta proposta amb l'objectiu de preservar i promocionar una de les tradicions culinàries més arrelades de la vila. I en clau general, destaquem que Catalunya és una de les comunitats autònomes amb menys adscripció religiosa de l'Estat. Segons l'informe Laïcitat en xifres de la Fundació Ferrer i Guàrdia, el 49,9% de la població catalana es considera vinculada a alguna confessió religiosa, mentre que el 47,6% afirma no tenir-ne cap. L'estudi situa Catalunya com la segona comunitat amb menys consciència religiosa, només per darrere d'altres territoris amb nivells similars de secularització. Pel que fa als matrimonis, més del 91% dels que es van celebrar a Catalunya van ser civils, una xifra superior a la mitjana estatal. En l'àmbit educatiu, el percentatge d'alumnes escolaritzats en centres catòlics se situa en el 17%, una proporció semblant a la del conjunt de l'Estat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts el cel estarà mig ennuvolat durant tota la jornada, amb temperatures màximes que varien entre els 27 i els 29 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lloret de Mar un home de 29 anys com a presumpte responsable d'un delicte de tràfic de drogues i un altre de frau elèctric després de localitzar més de 120 quilos de marihuana en un habitatge del municipi.
2: Mai havia aconseguit un doblet en el Mundial de Motocross i ho ha fet en la segona prova del Mundial, en el Gran Premi d'Alemanya, en la que ha estat una de les actuacions més dominants de la trajectòria esportiva de la pilot lloretenca, que ho ha fet aquest cap de setmana al circuit de Carrusel, en un dels traçats més emblemàtics del calendari, amb una doble victòria que la fa ser més líder del campionat.
3: La intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per a la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana.
4: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band és el 8è àlbum d'estudi dels Beatles. Es va publicar el 26 de maig del 67. Aquest àlbum va acabar ocupant la primera posició de les llistes d'àlbums més venuts del Regne Unit i dels Estats Units durant 22 setmanes i 15 setmanes, respectivament.
1: Ara és el moment del reinici, tot comença de nou a les 9, perquè aquesta final de la primera hora ha sigut una mica atrafegat. Bon dia, Montse, què tal?
5: Bé, sí, ja, bon, ja, ara després pensa, no explicaràs...
1: Pensava en veu alta.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.
6: Al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
6: Aquestes xifres i índex de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
4: Moltes coses.
7: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
8: Aquesta setmana encendrem amb les veus
4: moltes coses. 20 d'abril.
9: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
5: Perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
10: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do també. Sí.
11: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i en cap cas per treure'ls de pobres.
9: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnit.
12: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
13: Ah, però per què para ara?
14: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Ens centrem en una de les bandes destacades de la movida. Els anys 80 i 90 no haurien estat el mateix sense el so, el peculiar estil i el rock amb tocs de reggae i pop d'una banda anomenada Radio Futura. L'any 1984, Radio Futura faria història publicant el seu segon treball anomenat La Ley del Desierto, La Ley del Mar, un àlbum que marcaria un nou estil i que inclouria temes legendaris com Semilla Negra o aquest mític Escuela de Calor. A aquestes altes temperatures, la calor era el nostre lema de la setmana i tres eren els temes, com sempre, en competició. En tercera posició i en només un 7% es quedava aquell famós Mucho Mejor de Los Rodríguez des d'un àlbum anomenat Palabras Más i Palabras Menos, seguit per un dels temes de l'estiu 2004. Una banda sueca desconeguda fins al moment, anomenada Billy the Vision and the Dancers, que presentaven el seu Samarkand. 14%, lluny, molt lluny d'aquesta Escuela de Calor de Radio Futura. Aquest 79% dels vostres vots marca el ritme de la setmana. Hace falta valor. Ven a l'Escuela de Calor.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Contundent, molt contundent, 79% en aquesta setmana d'altes temperatures. Concedeix el títol de la cançó de la setmana a Ràdio Futura. Anem tots a aquesta escuela de calor.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
7: Escolta'ns per internet www.marina360.cat. Ràdio Marina.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Audience Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
6: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, destacant que aquest pròxim diumenge, dia 7 de juny, se celebren les estores de Corpus als carrers del centre de la ciutat. A Lloret de Mar destaquem l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera, que està ubicada a la masia de Can Saragossa i es pot visitar fins a finals d'aquest mes de juny. A Sils, cap de setmana intens, també 6 i 7, llotja de l'automòbil i la moto antiga a l'aparcament de l'estació de tren. De fet, durant aquesta setmana no es podrà aparcar en aquest espai per les actuacions de condicionament que s'estan realitzant. A Arbúcies, des d'aquest dia 4 fins al 8, la població celebra les tradicionals enramades amb diverses activitats programades. A Malgrat de Mar, fins aquest dia 7, s'està celebrant la Setmana de la Natura, també amb diferents activitats programades. A Tossa de Mar ha començat una nova jornada gastronòmica. Es tracta de Mil i una manera de fer els fideus, una campanya en què participen enguany 16 restaurants. A Calella destaquem fins aquest 7 de juny el Moments de Flors, que s'està celebrant a diversos espais de la ciutat, i també demà, dia 2, hi ha una caminada popular des del passeig de Manuel Puigvert al Monument de la Sardana. La sortida és a les 9 del matí, una activitat emmarcada en el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. I acabem a Pineda, perquè aquest dissabte, dia 6, a l'Auditori, concert de Mishima a 8:45 del vespre.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lloret de Mar un home de 29 anys com a presumpte responsable d'un delicte de tràfic de drogues i un altre de frau elèctric després de localitzar més de 120 quilos de marihuana en un habitatge del municipi preparats per a la seva distribució. Segons les estimacions policials, la droga tindria un valor aproximat de 219.000 euros al mercat il·lícit. L'home, que no tenia antecedents policials, va quedar detingut. La investigació continua ara oberta i els Mossos no descarten noves detencions relacionades amb el cas. I Rodalies reforçarà el seu servei de trens en les línies R1, R2 i R4 durant la visita del Papa a Barcelona, que es farà entre el 6 i el 12 de juny amb actes a Barcelona, Madrid, Gran Canària i també Santa Cruz de Tenerife. El dispositiu a Renfe suposarà incorporar 35 informadors i 120 agents de seguretat a les diferents estacions del país. En el cas de Catalunya hi haurà un reforç de l'R1, l'R2 Nord i també l'R2 Sud, a més de l'R4 a les estacions de Plaça de Catalunya, Arc de Triomf i Passeig de Gràcia per l'oració a la Catalunya. Per la vigília a l'estadi Lluís Companys, l'R1 i l'R4 oferiran 17.000 places alhora, mentre que l'R2 n'oferirà 20.000. D'altra banda, Rodalies comptarà amb un reforç especial dels trens per ajustar-se a la demanda el 10 de juny, coincidint amb l'acte a la Sagrada Família. Les línies amb més ofertes seran l'R1, l'R2 i l'R4, que passen per Clot, Arc de Triomf i Passeig de Gràcia. I en clau general, destaquem que els sindicats USTEC, CGT, Intersindical i COS consultaran aquesta setmana el conjunt dels docents sobre el preacord assolit amb el Departament d'Educació per tal de resoldre el conflicte laboral al sector. La votació està oberta entre avui i dijous i planteja dues opcions: avalar el principi d'acord o bé mantenir les mobilitzacions i les vagues fins a finals de curs. USTEC ha anunciat que defensa el suport al preacord, però adverteix que si la proposta no rep el vistiplau dels treballadors, plantejarà una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Mentrestant, els sindicats convocants han decidit suspendre les vagues territorials previstes aquesta setmana mentre es desenvolupa la consulta. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns domini del sol, però amb la presència d'algunes nuvolades i núvols alts. Les temperatures màximes van una mica a la baixa i se situen entre els 26 i els 28 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes, número 100.
0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Blanes viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: teva casa canvia. El teu estil canvia. Els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Com?
2: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El ple extraordinari convocat el passat divendres per analitzar la situació laboral a l'Ajuntament de Lloret de Mar ha acabat amb la reprovació de l'alcalde Adrià Lameles. La proposta de Junts, Esquerra i Tots per Lloret ha tirat endavant també amb el suport dels Comuns, Sumem i Vox, mentre que el PSC hi ha votat en contra. La sessió ha coincidit amb una concentració convocada pels sindicats municipals davant del consistori per tal de reclamar millores laborals. L'oposició denuncia un deteriorament del clima laboral, manca de planificació i tensions amb la plantilla que asseguren afecten el funcionament dels serveis municipals. Entre les mesures aprovades hi ha l'elaboració d'un diagnòstic independent sobre la situació laboral i també un pla de millora. Per la seva banda, el govern municipal defensa la seva gestió i assegura que continua negociant amb els representants dels treballadors dins del marc legal vigent. I a partir d'avui s'amplia l'horari del servei d'autobús que connecta Barcelona amb l'aeroport de Girona-Costa Brava. La nova programació estableix un horari fix cada dia de la setmana amb un total de 56 expedicions diàries, 16 més que durant l'estiu passat. L'objectiu és oferir un servei més estable i facilitar la planificació dels desplaçaments durant la temporada alta. El servei disposa de 28 expedicions per sentit entre Barcelona i l'aeroport. A més, des de l'aeroport el primer autobús sortirà a les 7 del matí i l'últim a la 1:35 de la matinada. Les millores impulsades pel Departament de Territori i operades per Segalers, es mantindran fins al 31 d'octubre. I en clau general destaquem que els governs de les 6 principals economies de la Unió Europea han enviat aquest divendres una carta al Consell Europeu per impulsar les negociacions sobre el paquet d'integració i supervisió dels mercats, una mesura que busca avançar cap a una major integració del sector financer. La posició comuna d'Espanya, Alemanya, França, Itàlia, els Països Baixos i també Polònia abasta àrees com la transparència dels mercats de renda variable, les infraestructures de mercat, els criptoactius, la tecnologia financera o la governança centralitzada. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, domini del sol, però amb la presència d'algunes nuvolades i núvols alts, les temperatures màximes entre els 26 i els 28 graus demà dimarts, també cel mig ennuvolat amb màximes entre els 27 i els 29. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González, més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al matí 360 i a marina360.cat.
5: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica.

Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Z Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat, número 5 de Blanes i a zelectronica.com.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha iniciat les obres de millora i rehabilitació de l'estació d'autobusos interurbans de Lloret de Mar. Els treballs, amb una inversió de 900.000 euros, s'allargaran 9 mesos i consistiran en la reparació de la marquesina i el paviment de l'estació, la millora de les instal·lacions, el mobiliari urbà, la senyalització i també els elements d'informació. Tot plegat s'emmarca a les actuacions previstes en 25 estacions de Catalunya per valor de 10 milions d'euros, dels quals 3,5 es destinaran a les comarques gironines. Al territori també es faran actuacions a les estacions de Santa Coloma de Farners i Tossa de Mar. I Tossa dedicarà tot aquest mes de juny als fideus a la cassola amb una nova edició de la campanya gastronòmica Mil i una maneres de fer els fideus. La iniciativa compta amb la participació de 16 restaurants del municipi que oferiran menús especials amb diferents versions d'aquest plat tradicional de la cuina tossenca. La campanya s'ha presentat amb una demostració culinària a ses peixateries, on dos cuiners jubilats han compartit receptes i també experiències vinculades a aquesta especialitat gastronòmica. L'Ajuntament i els restauradors impulsen aquesta proposta amb l'objectiu de preservar i promocionar una de les tradicions culinàries més arrelades de la vila. I en clau general, destaquem que Catalunya és una de les comunitats autònomes amb menys adscripció religiosa de l'Estat. Segons l'informe Laïcitat en xifres de la Fundació Ferrer i Guàrdia, el 49,9% de la població catalana es considera vinculada a alguna confessió religiosa, mentre que el 47,6% afirma no tenir-ne cap. L'estudi situa Catalunya com la segona comunitat amb menys consciència religiosa, només per darrere d'altres territoris amb nivells similars de secularització. Pel que fa als matrimonis, més del 91% dels que es van celebrar a Catalunya van ser civils, una xifra superior a la mitjana estatal. En l'àmbit educatiu, el percentatge d'alumnes escolaritzats en centres catòlics se situa en el 17%, una proporció semblant a la del conjunt de l'Estat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts el cel estarà mig ennuvolat durant tota la jornada, amb temperatures màximes que varien entre els 27 i els 29 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina.

0: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio Marina.
1: You might know of the original sin. You might know how to play with fire.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
3: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
4: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
5: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
6: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio Marina.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, André Amoti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and The Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
5: Vine a la Revetlla de Sant Joan del Chef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantant sense fronteres, Javier Ginés i Katy Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la Revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
6: Et busco i t'evito.
7: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
0: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El ple extraordinari convocat el passat divendres per analitzar la situació laboral a l'Ajuntament de Lloret de Mar ha acabat amb la reprovació de l'alcalde Adrià Lameles. La proposta de Junts, Esquerra i Tots per Lloret ha tirat endavant també amb el suport dels Comuns, Sumem i Vox, mentre que el PSC hi ha votat en contra. La sessió ha coincidit amb una concentració convocada pels sindicats municipals davant del consistori per tal de reclamar millores laborals. L'oposició denuncia un deteriorament del clima laboral, manca de planificació i tensions amb la plantilla que asseguren afecten el funcionament dels serveis municipals. Entre les mesures aprovades hi ha l'elaboració d'un diagnòstic independent sobre la situació laboral i també un pla de millora. Per la seva banda, el govern municipal defensa la seva gestió i assegura que continua negociant amb els representants dels treballadors dins del marc legal vigent. I a partir d'avui s'amplia l'horari del servei d'autobús que connecta Barcelona amb l'aeroport de Girona-Costa Brava. La nova programació estableix un horari fix cada dia de la setmana amb un total de 56 expedicions diàries, 16 més que durant l'estiu passat. L'objectiu és oferir un servei més estable i facilitar la planificació dels desplaçaments durant la temporada alta. El servei disposa de 28 expedicions per sentit entre Barcelona i l'aeroport. A més, des de l'aeroport el primer autobús sortirà a les 7 del matí i l'últim a la 1:35 de la matinada. Les millores impulsades pel Departament de Territori i operades per Segalers, es mantindran fins al 31 d'octubre. I en clau general destaquem que els governs de les 6 principals economies de la Unió Europea han enviat aquest divendres una carta al Consell Europeu per impulsar les negociacions sobre el paquet d'integració i supervisió dels mercats, una mesura que busca avançar cap a una major integració del sector financer. La posició comuna d'Espanya, Alemanya, França, Itàlia, els Països Baixos i també Polònia abasta àrees com la transparència dels mercats de renda variable, les infraestructures de mercat, els criptoactius, la tecnologia financera o la governança centralitzada. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, domini del sol, però amb la presència d'algunes nuvolades i núvols alts, les temperatures màximes entre els 26 i els 28 graus. Demà dimarts, també cel mig ennuvolat, amb màximes entre els 27 i els 29. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lloret de Mar un home de 29 anys com a presumpte responsable d'un delicte de tràfic de drogues i un altre de frau elèctric després de localitzar més de 120 quilos de marihuana en un habitatge del municipi.
2: Mai havia aconseguit un doblet en el Mundial de Motocross i ho ha fet en la segona prova del Mundial, en el Gran Premi d'Alemanya, en la que ha estat una de les actuacions més dominants de la trajectòria esportiva de la pilot lloretín, que ho ha fet aquest cap de setmana al circuit de Carcelcel, en un dels traçats més emblemàtics del calendari, amb una doble victòria que la fa ser més líder del campionat.
3: La intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per a la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana.
4: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band és el 8è àlbum d'estudi dels Beatles. Es va publicar el 26 de maig del 67. Aquest àlbum va acabar ocupant la primera posició de les llistes d'àlbums més venuts del Regne Unit i dels Estats Units durant 22 setmanes i 15 setmanes, respectivament.
1: Ara és el moment del reinici, tot comença de nou a les 9, perquè aquesta final de la primera hora ha sigut una mica atrafegat. Bon dia, Montse, què tal?
5: Bé, sí, ja, bon, ja ara, ara després pensa, no explicaràs...
1: Pensava en veu alta.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir, nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
4: Radio Marina, siempre al teu costat.

0: Fica un quatre quisos.
1: Sempre al teu costat.
2: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar a l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha iniciat les obres de millora i rehabilitació de l'estació d'autobusos interurbans de Lloret de Mar. Els treballs, amb una inversió de 900.000 euros, s'allargaran 9 mesos i consistiran en la reparació de la marquesina i el paviment de l'estació, la millora de les instal·lacions, el mobiliari urbà, la senyalització i també els elements d'informació. Tot plegat s'emmarca a les actuacions previstes en 25 estacions de Catalunya per valor de 10 milions d'euros, dels quals 3,5 es destinaran a les comarques gironines. Al territori també es faran actuacions a les estacions de Santa Coloma de Farners i Tossa de Mar. I Tossa dedicarà tot aquest mes de juny als fideus a la cassola amb una nova edició de la campanya gastronòmica Mil i una maneres de fer els fideus. La iniciativa compta amb la participació de 16 restaurants del municipi que oferiran menús especials amb diferents versions d'aquest plat tradicional de la cuina tossenca. La campanya s'ha presentat amb una demostració culinària a ses peixateries, on dos cuiners jubilats han compartit receptes i també experiències vinculades a aquesta especialitat gastronòmica. L'Ajuntament i els restauradors impulsen aquesta proposta amb l'objectiu de preservar i promocionar una de les tradicions culinàries més arrelades de la vila. I en clau general, destaquem que Catalunya és una de les comunitats autònomes amb menys adscripció religiosa de l'Estat. Segons l'informe Laïcitat en xifres de la Fundació Ferrer i Guàrdia, el 49,9% de la població catalana es considera vinculada a alguna confessió religiosa, mentre que el 47,6% afirma no tenir-ne cap. L'estudi situa Catalunya com la segona comunitat amb menys consciència religiosa, només per darrere d'altres territoris amb nivells similars de secularització. Pel que fa als matrimonis, més del 91% dels que es van celebrar a Catalunya van ser civils, una xifra superior a la mitjana estatal. En l'àmbit educatiu, el percentatge d'alumnes escolaritzats en centres catòlics se situa en el 17%, una proporció semblant a la del conjunt de l'Estat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts el cel estarà mig ennuvolat durant tota la jornada, amb temperatures màximes que varien entre els 27 i els 29 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
8: Et busco i te vi...
9: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te
1: aviso. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Busco esta vida.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: M'aixeco, miro la finestra i fa mal temps. No sé per què altera els meus pensaments. Sé que si faig un esforç les coses podrien canviar, però no tinc les ganes i no sé ni per on començar.

0: et busco i
1: t'aviso. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: baby, how you feeling?
1: Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: dark cry.
1: Radio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.